Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 81%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 80%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 76%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 74%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 81%.

0: Ràdio Armúcia 107.6 FM.
1: La banda sonora del teu dia.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
2: Sí.
0: És més pop, això, eh?
2: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa.
1: Sí, aquesta música, i el compositor que les va fer, va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
2: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir del setembre, a la 19a temporada.
2: Perfecte.
0: Doncs apa!
3: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 78%.

0: Les 8, bon dia. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit, aquí enviant endavant.
1: 5 quilòmetres de cua a la C31 entre Montgat i Badalona, retencions encara a la P7, i a trànsit lent amb aturades des de la Roca fins a Barberà en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, i a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Martorell i Pallejà.
0: La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. Cardiff acull avui una reunió sense precedents dels primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per explorar una estratègia comuna amb què reclamar referèndums d'autodeterminació. És la primera vegada que els governs d'aquests tres territoris estan encapçalats per forces favorables a la independència. La Xina s'afegeix a les veus que demanen que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial, coincidint amb el debat obert sobre el seu control i els efectes al conjunt de la humanitat. Donald Trump, en canvi, s'allunya d'aquestes tesis i destaca que cal liderar aquesta cursa per mantenir-se com a principal potència mundial. L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats hi reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als $107 al barril de Brent. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures d'auxiliars d'infermeria i el grau superior lidera la demanda d'administració i finances. A més, aquest curs s'incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents. En un any s'ha triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de Monstruo. Recupera la seva producció sobre assassins en sèrie famosos dels Estats Units i entre les novetats de l'streaming també destaca l'spin-off de Richard a Prime Video.
2: Esports.
3: El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar el Llevant a domicili per 2-4 amb gols de Xavi Aspar, un doplet de Lamine Yamal i un altre de Adeyemi. Els de Hansi Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles. Marc Márquez se situa líder del Mundial de MotoGP després d'adjudicar-se també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El tro de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I Alexander Zverev és el nou campió de l'Obert dels Estats Units de tennis després de guanyar la final al nord-americà Ben Shelton en 4 sets.
0: I avui serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà de molt de sol.
4: 3CAT Info.
0: Ara passen pràcticament 4 minuts de les 8 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9. Bon dia.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: La dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a l'escrutini de les eleccions.
5: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
6: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 77%.

com ens preparem per les pandèmies que han de venir? Què és el concepte d'una sola salut? Dins el cicle Arbúcies al món, arriba la conferència sobre zoonosi a càrrec de Ferran Tarrés Freixas, investigador en virologia. Apunta la data, divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats d'Arbúcies. Descobreix la ciència que connecta la nostra salut amb el planeta. T'hi esperem!

0: En punt les 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. La B23 és la via amb més problemes a aquesta hora. Normalment hi ha retencions en sentit Barcelona a partir de Molins, però avui els cotxes ja s'aturen al Papiol i el trànsit és complicat fins a arribar a l'Avinguda Diagonal. També hi ha aturades encara a la P7, de Mollet a Barberà, a la Pota Nord a Santa Coloma per un vehicle avariat i a la C31 de Montgat a Badalona.
0: La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. Cardiff acull avui una reunió sense precedents dels primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per explorar una estratègia comuna amb què reclamar referèndums d'autodeterminació. És la primera vegada que els governs d'aquests tres territoris estan encapçalats per forces favorables a la independència. La Xina s'afegeix a les veus que demanen que reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial, coincidint amb el debat obert sobre el seu control i els efectes al conjunt de la humanitat. Donald Trump, en canvi, s'allunya d'aquestes tesis i destaca que cal liderar aquesta cursa per mantenir-se com a principal potència mundial. L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats hi reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als 107 dòlars al barril de Brent. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures, auxiliars d'infermeria, i en grau superior lideren la demanda d'administració i finances. A més, aquest curs s'incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents. Augment descontrolat del cargol poma als arrossars del marge dret del riu Ebre. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha estès per les inundacions de la tardor passada. I Fira Targa tanca l'edició més multitudinària, consolidant el seu paper d'aparador internacional de referència per les arts escèniques de carrer. El certament vol arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar capacitat econòmica.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar Llevant a domicili per 2-4 amb gols de Xavi Espar, un doblet de Lamine Yamal i un altre de Adeyemi. Els de Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles. Marc Márquez se situa líder del Mundial de MotoGP després d'adjudicar-se també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El tro de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I Alexander Zverev és el nou campió de l'obert dels Estats Units de tennis, després de guanyar la final al nord-americà Ben Shelton en 4 sets.
0: Avui, dilluns 14 de setembre, serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà de molt sol.
2: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informe.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: La teva música al teu ritme.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 75%. We're going to dance.

La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.

0: Les 10, bon dia. La incertesa sobre qui governarà Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. La Xina demana que es reforci la supervisió sobre la intel·ligència artificial i admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. Això després que diversos experts impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI i Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar-se del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump es desmarca de l'alarma, argumentant que la IA genera un gran volum de negoci. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, són 5.000 alumnes més que el curs passat. Entre els cicles de grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures auxiliars d'infermeria i en grau superior lidera la demanda d'administració i finances. A més, aquest curs s'incorporen prop de 5.000 nous professionals, majoritàriament docents. La Fiscalia rep una primera denúncia per la glosa de la Diada a càrrec del politòleg Ramon Cotarello, un acte organitzat per l'Ajuntament de Ripoll. Al text es consideren les paraules de Cotarello amb crida inclosa a la guerra contra l'Islam com a constitutives de delicte d'odi. El ministre de Cultura d'Israel vol retirar la ciutadania als dos directors del documental Nazza, premiat a Venècia. El treball ovacionat a la mostra narra l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza. Almenys un mort i 25 desapareguts en el naufragi d'una embarcació amb migrants a prop de l'illa grega de Creta. Els testimonis apunten que la nau hi anava en prop d'una vuitantena de persones. Dos vaixells haurien pogut rescatar més de 50 persones. Augment descontrolat del cargol poma als arrossars del marge dret del riu Ebre. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha estès per les inundacions de la tardor passada. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de Monstro, recupera la seva producció sobre assassins en sèrie famosos dels Estats Units i entre les novetats de l'streaming també destaca l'espin-off de Richard a Prime Video.
1: Esports.
2: El Barça continua com a líder invicte a la Lliga després de superar Llevant a domicili per 2-4 amb dos gols de Lamine Yamal, un de Xavi Espar i un altre de Deyemi. Els de Flick sumen 15 punts sobre 15 possibles. Marc Márquez se situa líder del Mundial de MotoGP després d'adjudicar-se també la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El tro de Cervera està empatat amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. I Alexander Zverev és el nou campió de l'Obert dels Estats Units de tennis, després de guanyar la final al nord-americà Ben Shelton en 4 sets.
0: I avui serà un dia assolellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. A les boirines de les primeres hores han deixat pas ja al sol, que s'estendrà durant tot el dia.
3: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 10 del matí. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 11. Bon dia.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge pel bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens de vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern. Enviades...
4: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 61%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme.
0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, sí, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa, sí, aquesta sí. música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Com ens preparem per les pandèmies que han de venir? Què és el concepte d'una sola salut? Dins el cicle Arbúcies al món, arriba la conferència sobre zoonosi a càrrec de Ferran Tarrés Freixas, investigador en virologia. Apunta la data, divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats d'Arbúcies. Descobreix la ciència que connecta la nostra salut amb el planeta. T'hi esperem!

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Tornem a ser aquí una temporada més amb la secció de les recomanades.
3: I per la setmana del dilluns 14 al divendres 18 de setembre, l'activitat que hi ha programada és per el divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats, una nova conferència d'Arbúcies al món, en aquest cas una xerrada que porta per títol Zoonosis i una sola salut, com ens preparem per les pandèmies del futur, que anirà a càrrec de Ferran Tarrés i Freixas, investigador en virologia. Això és tot per aquesta setmana i ens trobem la setmana que ve amb més activitats.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
4: Aquests dies també hem començat a disputar els primers partits amistosos de pretemporada, que ens serveixen per començar a agafar ritme i veure com evolucionen els equips abans de l'inici de les competicions. Un dels equips que ha tingut una primera presa de contacte és el nostre cadet femení, que va participar en un torneig a Girona organitzat pel CESEP. Per elles, era una bona oportunitat per començar a competir, ja que aquesta temporada estrenen categoria i afronten el seu primer any com a cadet. Les sensacions van ser molt bones. El cos tècnic ens va traslladar un missatge molt positiu sobre el que vam veure a la pista, tant pel que fa al joc com sobretot l'actitud i les ganes de les jugadores. És un equip que encara té molta feina per davant i que s'haurà d'anar adaptant a aquesta nova categoria. Però aquest primer contacte ens deixa molt bones sensacions. I aquesta setmana les tornarem a tenir en acció, aquesta vegada a casa. Dijous, a les 7 de la tarda, el cadet femení jugarà un partit amistós al nostre pavelló. Així que animem a totes aquelles persones que els agradi el bàsquet, famílies, jugadors i jugadores del club, a venir a veure-les i animar-les. Tenim ganes de tornar a veure ambient de bàsquet a les grades. També ha disputat un amistós el nostre júnior, en aquest cas contra Lloret, un partit que va acabar amb victòria del CBA i amb una diferència àmplia en el marcador. Més enllà del resultat, aquests partits serveixen sobretot per agafar ritme, treballar conceptes i arribar tan preparats com sigui possible a l'inici de la competició. El CBA continua. Ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.
5: Hola a tots. Anem amb una mica de resum del futbol arbociencc. El primer equip ha jugat dos partits amistosos aquesta setmana passada. El dimecres va golejar 8-1 al Sant Antoni, equip recient ascendit de quarta catalana a tercera catalana. I el dissabte va també golejar les franqueses, equip de tercera catalana, per 4-1. Els dos partits, com diuen, els resultats còmodes, i va permetre fer molts canvis d'una part a l'altra, seguir incorporant a la gent i preparant-se pel que ve. Respecte al futbol base, ens centrarem amb els alevins aquesta setmana, amb victòries del sub-12 i del sub-11A, i amb l'empat del sub-11B, de l'alevi de Consell, seguint preparant la temporada, la pretemporada. Llavors, no podríem oblidar-nos de la remuntada de 0-3 a 4-3 de l'infantil, també que cal destacar-ho. I respecte a la setmana que ve, comentar que ja comença la lliga del primer equip, diumenge, a 1:15, a la Bisbal, contra el bisbalenc, i destacar també que comença una altra lliga, la del Benjamí sub-10 d'en Joan Vall-Llosera, que aquest any competirà a Preferent, i també comença la Lliga la setmana que ve. Molta sort a tots! Som-hi!
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: En punt les 11 del matí. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys, després d'una baixada de 12 anys que va acabar el 2022. Les condemnes de presó a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, expliquen part d'aquest increment. La Xina es desmarca del liberalisme de Donald Trump en intel·ligència artificial i reclama una regulació perquè es desenvolupi de manera saludable i ordenada. Alguns experts van en la mateixa línia i posen en dubte els qüestionaments ètics d'alguns dirigents del sector. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 15.000 alumnes més que el curs passat. S'incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents, per atendre l'augment d'alumnes. La incertesa sobre qui governarà a Suècia s'allargarà uns dies més. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini. El bloc progressista sembla tenir un lleuger avantatge, però encara queda per recomptar el vot avançat. El ministre de Cultura d'Israel vol retirar a la ciutadania els dos directors del documental Nazca, premiat a Venècia. El treball, ovacionat a la mostra, narra l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza. L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats hi reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli puja al voltant d'un 2,5% fins als 107 dòlars al barril de Brent. La Fiscalia rep una primera denúncia per la glosa de la Diada a càrrec del politòleg Ramon Cotarello en l'acte organitzat per l'Ajuntament de Ripoll. Al text es consideren les paraules de Cotarello, amb crida inclosa a la guerra contra l'Islam, com a constitutives de delicte d'odi. I les il·lustracions de Toni Benages i el guió de Ricard Martín dibuixen el còmic L'altre Empordà, un territori molt pròxim però brut, inhòspit i sòrdid, que s'allunya de la imatge més habitual de les postals idíl·liques. L'edita l'editorial Finestres. Abdal Serra, bon dia.
1: Bon dia. El Barça es manté ferm al capdavant de la classificació de primera després de guanyar el Llevant, amb Lamine Yamal aconseguint un altre doblet. El Blaugrana, en un avançament de l'entrevista que matarà el programa Universo Valdano aquesta setmana, diu que es mereix guanyar la pilota d'or pels títols aconseguits i afegeix que no està satisfet amb el seu rendiment en l'últim Mundial. La cinquena jornada de la Lliga s'acaba avui amb el Villarreal Betis i demà ja comença la sisena. L'Espanyol fa l'últim entrenament ara abans de jugar demà al camp del Rayo i el Madrid visitarà el camp de l'Elx. I Alexander Zverev ha guanyat aquesta nit l'Obert de tennis dels Estats Units, superant Ben Shelton a la final. És el segon gran slam que aconsegueix l'alemany aquest any.
0: Ens espera un dia solellat i càlid, fins i tot calorós a Ponent, i a les Terres de l'Ebre, on les màximes tornaran a superar els 35 graus. Algunes boirines a primeres hores, però després tot el dia serà molt assolellat.
2: Trescat Info.
0: 11:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 51%.

0: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La banda sonora de...

0: Les 12, bon dia. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys, després d'una baixada de 12 anys que va acabar el 2022. Les condemnes de presó a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, expliquen part d'aquest increment. La demanda interna impulsa l'economia catalana amb un creixement d'un 3% interanual en el segon trimestre, una dècima més que en el primer. L'augment intertrimestral ha estat d'un 0,7%. La Xina es desmarca del liberalisme de Donald Trump en intel·ligència artificial i reclama una regulació perquè es desenvolupi de manera saludable i ordenada. Alguns experts van en la mateixa línia i posen en dubte els qüestionaments ètics d'alguns dirigents del sector. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP. Són 15.000 alumnes més respecte del curs passat. S'hi incorporen prop de 500 nous professionals, majoritàriament docents, per atendre l'augment d'alumnes. Fins dimecres, Suècia no donarà per tancat l'escrutini i no se sabrà qui ha guanyat les eleccions d'ahir. Sobre el paper hi ha un empat tècnic que per ara sembla que es decanta cap al bloc progressista, al davant de la dreta governamental. El ministre de Cultura d'Israel vol retirar la ciutadania als dos directors del documental Natza, premiat a Venècia. El treball ovacionat a la mostra narra l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza. Hi ha falta d'estoc a les farmàcies de medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa. La gran majoria de fàrmacs per mitigar els efectes negatius d'aquesta etapa s'han esgotat i, segons els farmacèutics, costa molt trobar altres fórmules per substituir-los. La plataforma Aeroport i més de 200 entitats convoquen per diumenge que ve una manifestació a Barcelona per protestar contra els plans d'ampliació de l'aeroport. A la mobilització que acabarà a la plaça Sant Jaume també hi participaran tractors per reivindicar el futur de la pagesia del Delta del Llobregat. I l'actor, productor i director nord-americà Kevin Bacon s'incorpora com en un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. S'assuma així a la presència de figures com Danny DeVito i Peter Jackson. Bacon rebrà un dels grans premis honorífics de Sitges.
1: Esports.
2: El Barça es manté ferm al capdavant de la classificació de primera després de guanyar el Llevant amb Lamine Yamal, que aconsegueix un altre doblet. El Blaugrana, en un avançament de l'entrevista que emetrà el programa Universo Valdano aquesta setmana, diu que es mereix guanyar la pilota d'or pels títols aconseguits i afegeix que no està satisfet amb el seu rendiment en l'últim Mundial. La cinquena jornada de Lliga s'acaba avui amb el Villarreal Betis i demà ja comença la sisena. L'Espanyol fa l'últim entrenament abans de jugar demà al camp del Rayo i el Madrid visitarà el camp de l'Elx. I Alexander Zverev ha guanyat aquesta nit l'obert del tennis dels Estats Units, superant Ben Shelton a la final. És el segon gran slam que aconsegueix l'Alemany aquest any.
0: Aquesta tarda i demà el sol serà generós, gairebé no hi haurà cap núvol o ben pocs, la calor augmentarà una mica més i tocarà sostre demà, amb màximes que sovint es mouran entre els 30 i els 35 graus. Algunes a ponent poden arribar, però, als 37 o 38 graus.
3: 3Cat Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig del punt del migdia, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de la una. Bon dia.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals. Un 23% més en només...
4: 24 hores al dia, 365 dies a l'any.
5: Ràdio Arbúcies, sempre t'acompanya.
4: La teva emissora.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 30%.

La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: De triar un, només un protagonista informatiu d'aquest estiu, probablement coincidiríem que seria una protagonista i que seria la calor. Hem polvoritzat tots els rècords amb l'estiu més càlid des que tenim registres, amb una temperatura mitjana 3 graus per sobre del que tocaria. En alguns llocs, com el Pirineu Occidental i a la Plana de Vic, més i tot, per sobre dels 4 graus d'increment. A Lleida els termòmetres han estat 15 dies per sobre dels 40 graus i a Barcelona s'ha mal dormit 59 nits tòrrides. Registres extrems per un clima que cada vegada ho és més d'extrem. La calor ha disparat el risc d'incendis en un estiu que començava amb molt mal peu.
2: Estàvem treballant al camp, tranquil·lament, collint els préssecs i de cop, pum, hem vist una petita guspira.
3: Les Gavarres estan amb un sotabosc que és dinamita. Tots aquests arbres secs que han caigut, és un polvorí.
2: Està tot sec i abandonat. Això és una vergonya. El món crema. La terra crema.
1: La terra crema, crema quan tot és sec i fa mal quan descarrega. Ho hem tornat a viure aquest estiu al Camp de Tarragona amb inundacions que han reobert el debat del perill de construir en zones inundables.
4: Aquí tenim un problema, és que estem amb aigua molls i a cota zero, però és que has de fer grans dipòsits a sobre en zones on no tens finques solars públics per poder foradar.
1: La terra parla i fa temps que ens està avisant. El camp aquest estiu ha estat més que evident. Amb els cítrics, és un sector que s'ha obligat a plantar noves varietats o a l'horta.
5: Els enciams estan caríssims perquè no n'hi ha, i melons i síndries es couen abans de madurar.
1: O la vinya.
6: El que han provocat ha sigut la collita, la verema més primerenca de la història, pocs dies de collita i ràpida.
1: I perillen també els musclos, que si s'estan gaires dies més amb una aigua a 30 graus, moriran. Una calor que també repercuteix en com i quan collim.
7: Hi ha molts pagesos que ja comencen a treballar o a collir a les 4 del matí, amb uns frontals, i a la 1 o a les 2, aquesta gent pac a casa.
1: De seguida hi entrarem en més detall i també buscarem la causa. Què provoca la calor en tots aquests cultius? Què hi pensa fer el govern al respecte? Com pot ajudar els productors?
0: Catalunya al dia.
1: Benvinguts de nou al Catalunya al dia. Us hem trobat a faltar durant tots aquests mesos. Us hem trobat molt a faltar, però ja tornem a ser aquí, amb històries, amb les veus de les nostres comarques i amb les nostres veus habituals també, com les del Marc Vidal. Marc, bon dia.
8: Què tal? Bon dia, Estel.
1: Avui parlarem de presons, per exemple, i de la repercussió d'una llei de la qual n'hem parlat força aquí en aquest programa. És la llei de la multireincidència.
8: I que ha fet augmentar el nombre de reclusos. Ara, en total, hi ha 10.000 interns que ocupen el 95% de la capacitat total de les presons catalanes.
1: Serem a Lleida també perquè és la ciutat que el Departament d'Educació ha triat per estrenar oficialment el nou curs de formació professional.
8: Una opció cada vegada més triada. Aquest any, 15.000 alumnes més suma i en total són 176.000 a Catalunya.
1: Alguns centres fins i tot han hagut de deixar desenes d'aspirants fora perquè no hi ha prou places. I connectarem també amb el Museu Episcopal de Vic, que ha deixat en préstec a un museu de Frankfurt un retaule gòtic de Bernat Martorell que explica molt bé la figura de Maria Magdalena durant l'edat mitjana.
8: I amb aquesta obra, el Museu de la Capital d'Osona ha estrenat un nou tractament per eliminar els corcs.
9: Es tanca l'objecte, l'obra, dins d'una bossa i es, mitjançant uns productes que s'introdueixen dintre, s'absorbeix tot l'oxigen.
1: O sigui que tanquen l'obra d'art al buit per asfixiar qualsevol insecte que tingui. De seguida us ho explicarem. Fem també un cop d'ull a les carreteres com les tenim avui, que és dilluns, equip viari. Mireia Sala, bon dia.
10: Bon dia, Estel. Doncs a aquesta hora hi ha retencions a l'autopista P7 a l'altura de Mollet, en sentit sud, a causa d'un vehicle avariat que talla un carril. A l'Anoia, un altre vehicle avariat talla un carril a la 2 Esparreguera, i això alenteja el trànsit en sentit Barcelona. I a les Terres de l'Ebre, el trànsit...
11: Ràdio Arbúcies.
12: 107.6 FM.
13: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 26%.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Tornem a ser aquí una temporada més amb la secció de les recomanades.
3: I per la setmana del dilluns 14 al divendres 18 de setembre, l'activitat que hi ha programada és per el divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats, una nova conferència d'Arbúcies al món, en aquest cas una xerrada que porta per títol Zoonosis i una sola salut, com ens preparem per les pandèmies del futur, que anirà a càrrec de Ferran Tarrés i Freixes, investigador en virologia. Això és tot per aquesta setmana i ens trobem la setmana que ve amb més activitats.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
4: Aquests dies també hem començat a disputar els primers partits amistosos de pretemporada, que ens serveixen per començar a agafar ritme i veure com evolucionen els equips abans de l'inici de les competicions. Un dels equips que ha tingut una primera presa de contacte és el nostre cadet femení, que va participar en un torneig a Girona organitzat pel CESET. Per elles, era una bona oportunitat per començar a competir, ja que aquesta temporada estrenen categoria i afronten el seu primer any com a cadet. Les sensacions van ser molt bones. El cos tècnic ens va traslladar un missatge molt positiu sobre el que vam veure a la pista, tant pel que fa al joc com sobretot l'actitud i les ganes de les jugadores. És un equip que encara té molta feina per davant i que s'haurà d'anar adaptant a aquesta nova categoria. Però aquest primer contacte ens deixa molt bones sensacions. I aquesta setmana les tornarem a tenir en acció, aquesta vegada a casa. Dijous, a les 7 de la tarda, el cadet femení jugarà un partit amistós al nostre pavelló. Així que animem a totes aquelles persones que els agradi el bàsquet, famílies, jugadors i jugadores del club, a venir a veure-les i animar-les. Tenim ganes de tornar a veure ambient de bàsquet a les grades. També ha disputat un amistós el nostre júnior, en aquest cas contra Lloret, un partit que va acabar amb victòria del CBA i amb una diferència àmplia en el marcador. Més enllà del resultat, aquests partits serveixen sobretot per agafar ritme, treballar conceptes i arribar tan preparats com sigui possible a l'inici de la competició. El CBA continua. Ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.
5: Hola a tots. Anem amb una mica de resum del futbol arbociencc. El primer equip ha jugat dos partits amistosos aquesta setmana passada. El dimecres va golejar 8-1 al Sant Antoni, equip recient ascendit de quarta catalana a tercera catalana. I el dissabte va també golejar les franqueses, equip de tercera catalana, per 4-1. Els dos partits, com diuen, els resultats còmodes, i va permetre fer molts canvis d'una part a l'altra, seguir incorporant a la gent i preparant-se pel que ve. Respecte al futbol base, ens centrarem amb els alevins aquesta setmana, amb victòries del sub-12 i del sub-11A, i amb l'empat del sub-11B, de l'aleví de Consell, seguint preparant la temporada, la pretemporada. Llavors, no podríem oblidar-nos de la remuntada de 0-3 a 4-3 de l'infantil, també que cal destacar-ho. I respecte a la setmana que ve, comentar que ja comença la lliga del primer equip, diumenge, a 1:15, a la Bisbal, contra el bisbalenc, i destacar també que comença una altra lliga, la del Benjamí sub-10 d'en Joan Vall-Llosera, que aquest any competirà a preferent, i també comença la lliga la setmana que ve. Molta sort a tots. Som-hi!
0: Som-hi! El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
2: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
0: Niubó ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que el març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
3: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol, abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
4: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva sino objetiva de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: La marxa portarà per lema no l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
0: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
3: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
0: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
0: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
5: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona, i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també als 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica, arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000. D'aquests, 2/3 cursen els estudis que van escollir en la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo, bon dia.
7: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
8: I ens hem de poder felicitar
2: tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
7: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
0: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que ha tingut els darrers mesos. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Dos anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
9: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, té exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, edifici eficientment a nivell climàtic.
8: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quadrimestre.
0: Això a Tarragona, a Lleida també la universitat ha arrencat el curs, enguany amb 2.600 nous estudiants. I a Tarragona, i a Girona, volem dir, la universitat també inicia avui el curs amb més de 16.000 estudiants matriculats, en aquest cas.
3: I entre les novetats hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
0: Més enllà dels estudis postobligatoris, el Departament d'Educació reconeix les llicències sindicals de la cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa de la CGT que fins avui mateix, de fet, no les tenien.
3: Això permetrà als centres educatius posar substituts per atendre uns 4.500 alumnes mentre els docents exerceixen les tasques sindicals. La decisió arriba després de l'amenaça de la CGT d'interposar a Educació una demanda judicial per vulnerar el dret de la llibertat sindical i la representació col·lectiva.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem a matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, corresponents al mes de setembre, tot just després de la crisi de Ceuta.
3: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, és a dir, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra per dues dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
0: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el Partit Popular, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria de Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
10: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras suficientes, no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
0: No deixem la política, però tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'equador del seu mandat. Una conferència en la qual desglossarà també el full de ruta de cara als propers anys. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
12: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i el l'impuls de consensos polítics.
11: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
13: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
11: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
0: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
15: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
14: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
0: No deixem la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves, tant de sang com de plasma, es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
3: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància amb la qual es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
16: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per a la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: És un dels titulars de la jornada, la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai". I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
17: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
18: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
17: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
0: No deixem la mobilitat. A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
3: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
19: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara El que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carril bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carril bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
3: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B15, la 7 i la 67.
0: No deixem la ciutat perquè avui el Trambesòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona, en concret.
3: La línia T4, Marta, reprèn la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals.
0: És un quart de tres. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama una reobertura parcial del parc de Collserola, restringit al pas des de fa 6 mesos pel brot de pesta porcina africana que s'hi ha detectat.
3: Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments, volíem dir, d'alguns excursionistes i esportistes. A més, els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. En declaracions a la xarxa, Josep Maria Vallès demana que es busquin solucions.
20: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar, doncs, per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera.
0: Junts per Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i atenció amb 300 càmeres. Tots dos grups han presentat una bateria de mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa 2 setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
21: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especialitzada. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
22: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
21: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
0: A Tarragona avui s'ha celebrat al Palau de Justícia la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial de Maria Cinta López. Agafa així el relleu de Maria José Osuna, que va passar a ser la fiscal en cap inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
23: L'acte ha comptat amb la presència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i els directors dels Serveis Territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a Tarragona i les Terres de l'Ebre, Rosana Camps i Gerard Vidal, a més de les autoritats polítiques i dels cossos de seguretat de la ciutat. Durant el seu Parlament, López ha posat especial atenció en combatre l'auge dels delictes impulsats per la intel·ligència artificial, la violència masclista o la protecció dels menors. També ha destacat el llegat deixat per l'anterior fiscal i la importància de mantenir les persones al centre per treballar de la millor manera possible.
24: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo me siento muy responsable y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
23: Entre els primers reptes que haurà d'afrontar la nova fiscal en cap es troben 2 casos molt mediàtics a la demarcació, com són el cas Innova, ja en marxa, i l'inici del cas Inipro.
0: Tenim novetats pel que fa a la vaga de biblioteques de Barcelona, que continuaran mantenint l'aturada indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual s'ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra a Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Reclamen uns horaris que els permetin conciliar la vida personal i la laboral, per la qual cosa necessiten incorporació de més personal i, a més, també demanant millors retribucions econòmiques i denuncien la mala gestió del consorci. De fet, una de les denúncies que fan és que aquest consorci i l'Ajuntament posen en marxa una estratègia de dilació perquè s'allargui el conflicte i evitar donar les demandes que fan els bibliotecaris. Els sindicats CGT i la Intersindical ja van presentar fa uns dies demandes contra el consorci per la retirada de drets laborals i sindicats i, de fet, el proper 18 de setembre la vaga s'estendrà a nivell català amb una manifestació que implicarà totes les biblioteques del país.
0: I no deixem les reivindicacions laborals, ja que fa només uns minuts que ha acabat la concentració que Comissions Obreres havia convocat davant de l'empresa ICAP Master Batch Group, ubicada a les Masies de Roda, Osona. L'objectiu de la protesta era denunciar repressió sindical a la direcció i reclamar la readmissió immediata de dos delegats de Comissions acomiadats a principis d'estiu. El 9FM, Judit Lechón, bon dia.
2: Sí, bon dia. Ha estat a la una del migdia quan han tallat la carretera amb la presència dels Mossos d'Esquadra. Aquests treballadors al·leguen un acomiadament improcedent perquè l'empresa ha tingut accés per mitjà d'un altre treballador a converses privades dels representants sindicals. Ja han interposat una demanda i reclamen que es declari el procés nul. També denuncien silenci per part de la companyia després d'haver intentat iniciar un seguit de converses per esclarir els fets sense èxit. Si no poden tornar als seus llocs de treball, afirmen que continuaran amb les mobilitzacions com la d'aquest matí, que ha comptat amb el suport d'una cinquantena de representants sindicals i treballadors.
0: Gràcies, Judit Lechón, des del 9FM, i ara és moment per a la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o bé a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global del Monestir de les Arts. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
4: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
5: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
4: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
0: Tenim també novetats pel que fa al Festival de Sitges. Els actors Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic del Festival. Visitaran el certamen per presentar la seva darrera pel·lícula, una comèdia de terror que es diu Family Movie.
3: Tots dos són parella i dirigeixen i protagonitzen el film, juntament amb els seus fills, Sousie i Travis. La pel·lícula tracta sobre una família de cineastes de pel·lícules de terror. Roden la seva darrera producció quan apareix un cadàver al plató. Els noms de Bacon and Sedgwick s'afegeixen als de Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving, que també recolliran el Gran Premi Honorífic.
0: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Avui s'ha obert el sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre, quan es podran veure per primera vegada escultures que decoraran l'exterior de la capella de l'Assumpta, així com una nova exposició.
3: Des d'avui fins diumenge, qualsevol persona es pot inscriure per participar en el sorteig de 20.000 entrades a través d'un formulari disponible tant al web com a les xarxes socials de la Sagrada Família. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre, els dies 24, 25 i 27, i de 3 a 6 el dia 26.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
6: Bon dia, Marta. Nova victòria blaugrana es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final, posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
7: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs, t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karima els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per acabar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
6: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la 6ª jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
1: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
6: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è. I el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Duran, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
8: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i Purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen 5ènes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Iribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar a arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
9: Jo al descans he remarcat a l'equip que estaven fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat del marcador doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després, doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
8: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa ara, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut Activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que als nens i als adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:15.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Arrenca el curs a la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
9: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
7: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
10: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu en aquest cas del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
11: Confiança. la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
10: La marxa portarà per lema no a l'ampliació ni ara ni mai, i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
7: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
10: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
7: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
10: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin ja a finals d'any o principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
7: Els esports, Ana Freixa, el Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
12: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
7: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona, i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també els 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
7: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Comença el curs a la formació professional i ho fa amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre a Catalunya. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la formació professional, ha dit, per la celebració de la primera Fira d'Oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
15: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
16: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
15: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
7: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que s'hi ha fet. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada i progressiva fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: 2 anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
18: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
17: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quatrimestre.
7: Inici de curs avui també a la Universitat de Lleida, que compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs que avui arrenca. Medicina, psicologia o infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una Universitat de Lleida, que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat dos nous màsters en marxa. UAU Lleida Ràdio, Marc Piqué.
19: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UDL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions.
20: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint de batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'ha servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final ho he triat jo i ja per totes.
21: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a la UDL. Vaig decidir estudiar això perquè m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que me podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
19: Entre les carreres amb més demanda es troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
7: Inici de curs també a la Universitat de Girona, en aquest cas amb més de 16.000 estudiants matriculats.
22: I atenció, perquè entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració. És una combinació única en el sistema públic universitari català.
7: Entrem en matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS, corresponents al mes de setembre, just després de la crisi de Ceuta.
22: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP en obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
7: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valora així els resultats del CIS.
23: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: Tornem a Catalunya, però no deixem la política, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'Equador del seu mandat. Una conferència en la qual també desglossarà el full de ruta dels pròxims anys. Mont Carvajal, bon dia.
24: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
25: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
24: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
26: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
24: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
7: El Pla BEO continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha anunciat que s'han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
0: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
1: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
0: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
7: I no deixem les qüestions vinculades a la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i de plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre, les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
22: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, que és una substància amb la que es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
2: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per a la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
7: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai", i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. Anem fins allà, al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
3: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
4: El focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
3: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
7: Són 3:15, no deixem encara la mobilitat perquè a Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la capital. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
22: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
5: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carril.
22: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B-15, la 7 i la C-67.
7: Ens demanen pas des de Mataró a un incendi en una empresa obligat a evacuar 200 treballadors. Nou dotacions als bombers lluiten per extingir les flames. Última hora, com dèiem, des de Mataró, Ràdio Oriol Debat, bon dia.
6: Molt bon dia, doncs així és. Última hora, sobtada, un incendi a la gran fàbrica textil Punt Roma, en un dels polígons del Pla d'en Boet de la ciutat. Ha estat un incendi que ha generat una cortina de fum grossíssima d'uns 20 metres i que s'ha anat traslladant cap al centre de la capital del Maresme. S'ha pogut veure aquest fum des de diferents punts. Primer no es veia gaire la flama, però finalment els bombers sí que han descobert un focus al sostre, que és la part on estan treballant a través d'una grua, amb multitud de cossos de bombers, també de la policia local i també del SEM, encara que de moment no s'ha de lamentar cap ferit. El que deia, o el més destacat, és que prop de 300 treballadors d'aquesta empresa i de Vitrix, una que es troba al costat, i algun altre del seu entorn han hagut de ser desallotjats preventivament, sobretot per aquest fum, que si et ve de cara fa molt complicat el respirar. Hi ha una escola ben a prop també, les Aigües d'Educació Especial, aquí també s'ha recomanat el confinament. L'alerta s'ha donat a 1:15. Ara sembla que el fum que surt ja no té la mateixa intensitat, però molta expectació aquí a Mataró per veure com acaba aquest incendi a les instal·lacions de Punt Roma.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
9: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
8: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
7: Això a Barcelona, però l'actualitat del dia ens porta avui també pel Ripollès, ja que ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya. Es tracta de Maria Vilalta, als 99 anys.
22: Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader.
7: La seva història ha quedat recollida al documental La Pubilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
10: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
11: La meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare... Diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
10: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
7: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. Ara és moment per la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior de l'edifici comencin a final d'any o bé a principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte vinculat al Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
12: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir. Amb un pressupost de 9,1 milions d'euros, d'aquesta quantitat l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
13: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
12: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
7: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arriba marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i les places de la ciutat, a més de la celebració del 20è aniversari del Festival Acròbates i una programació diversa on la música hi té un paper protagonista. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
15: Es tracta d'una aposta que enguany es converteix en la meitat de la programació de tardor i que ve motivada per les obres al Teatre Joventut que es preveu que acabin a finals de l'any 2028. Ariadna Cruz és la responsable de programació del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades.
16: Penso que és una aposta important fer carrer, és una manera d'acostar obres de qualitat al públic que no està acostumat a anar al teatre especialment i que seguirem fent una programació per consolidar aquesta part.
15: De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Ara arriba, amb més força que mai, amb noms com Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenbinge i el cantautor hospitalenc Dani Flaco. La temporada també inclourà una nova edició del cicle Blues and Boogie i el tribut a Coldplay de la pianista Laura Andrés. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i el de l'Auditori Barrades.
7: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
17: Bon dia, Marta. Sí, nova victòria blaugrana. Es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
18: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment doncs, t'apreten, te creen ocasions, i ja hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Cadó també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que jo crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar els braços, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
17: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada

0: 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è i el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Duran de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
1: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i Purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El gos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar en arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
2: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat del marcador doncs, no acompanya i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
1: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
0: En bàsquet, el Barça ha aconseguit el primer títol de la temporada guanyant la Lliga Catalana ACB disputada a Tarragona. Els blaugranes van imposar per 96-87 davant l'Ilerna Lleida. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya Masculina.
3: Gràcies, Anna Freixas. Última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant-vos que les presons catalanes arriben al 95% de la seva capacitat. El govern ho explica, en part, pels lladres reincidents, que ara compleixen penes de presó, a diferència de fa uns anys, quan el càstig es limitava a una multa. També hem connectat amb la Xina, el dia en què el seu règim s'ha sumat a la crida mundial per controlar millor l'avenç de la intel·ligència artificial. I hem analitzat el primer baròmetre del CIS després de la crisi de Ceuta d'aquest estiu. Un baròmetre que dona la victòria al PSOE en cas d'eleccions generals avui, però això sí, amb menys marge sobre el Partit Popular que fa un mes. Vox puja amb força, a Catalunya Esquerra baixa lleugerament i Junts per Catalunya es manté. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi abans d'entrar en la segona, Joan Bota?
2: Doncs aquesta hora estem molt pendents d'un incendi a la zona sud de Mataró, al costat del Rengle, a l'Ai, a l'Arquera, per qui sigui de la zona. 13 dotacions dels bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema en una indústria tèxtil al polígon de les Hortes. Els treballadors han pogut sortir a temps i no consten ferits. Anem cap allà, Marta Vallès.
3: El foc afecta una nau de l'empresa tèxtil Punt Roma al carrer Uberlocaire d'aquest polígon industrial de les Hortes, a tocar del Pla d'en Buet. Els bombers han rebut l'avís a 1:15. Quan ha començat l'incendi, els treballadors que eren a la nau han pogut sortir. La columna de fum negre és visible des de tota la ciutat i també des d'altres municipis del Maresme. Protecció Civil ha posat en alerta el Pla Procicat i recomana als veïns de la zona que tanquin portes i finestres per evitar molèsties pel fum. També demana que ningú s'acosti a la zona.
2: Mentrestant, a Lleida han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega l'estiu de l'any passat. L'acusat, que ara té 18 anys, ha reconegut els fets en una vista de conformitat que s'ha fet als jutjats de la capital del Segrià. En crònica política, Junts per Catalunya diu que el govern de Salvador Illa ha tocat fons i l'acusa d'estar sotmès permanentment a Madrid, i a Pedro Sánchez, el principal partit de l'oposició, ha demanat al president de la Generalitat un gir de guió coincidint amb l'equador del seu mandat i hores abans de la conferència que ella ha de pronunciar aquest vespre per fixar les prioritats del país pels pròxims anys. Sentiu Josep Rius, que és el portaveu de Junts.
4: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa. I l'últim exemple d'aquesta espanyolització el viurem aquesta setmana amb el fet de portar, doncs, la celebració de la Diada a Extremadura.
2: I ara sentiu això?
5: El govern no està...
2: Això segon que és la gran cita. La BBC ha adquirit els drets internacionals d'aquest programa original de 3CAT. L'operació representa una fita per l'audiovisual català, ja que és la primera vegada que la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena del país i desenvolupat originalment en català.
0: Doncs amb aquesta notícia, per aquesta estrena, aquesta compra, de fet, de la BBC d'un format original del 3CAT, arribem a passats 3 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4 amb el Jordi Cabré, advocat i escriptor. Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: L'Alba Alfageme, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: I el periodista Iu Forn. Bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Tot bé?
10: M'estava imitant. M'estava imitant, l'Iu, es veu.
0: Sí?
10: Sí. No arriba el Cabré, no arriba el Cabré.
0: Els oients no poden tenir el gust de sentir i tastar aquesta imitació de Jordi Cabré per part d'Iu Forn?
9: No.
8: Te l'ha tornat, Jordi?
9: Sí, sí, no, no. Coses que passen a fora.
10: Jo no sé.
11: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
12: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
13: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 21%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.
1: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs
2: es pot
0: va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podria haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta
2: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
3: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Com ens preparem per les pandèmies que han de venir? Què és el concepte d'una sola salut? Dins el cicle Arbúcies al món, arriba la conferència sobre zoonosi a càrrec de Ferran Tarrés Freixas, investigador en virologia. Apunta la data, divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats d'Arbúcies. Descobreix la ciència que connecta la nostra salut amb el planeta. T'hi esperem!

0: Arriben els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys. Segons el Departament de Justícia, les condemnes de presó a multireincidents i l'agilitat en els processos penals expliquen part d'aquest increment. La Unió Europea i la Xina planten cara a Donald Trump i reclamen un control sobre la intel·ligència artificial per evitar posar en risc la seguretat. De fet, Nacions Unides subratlla que els drets humans estan en risc. Alguns experts també volen una regulació, però es malfien del crit d'alerta fet per determinats líders del sector. Expectació a Suècia per la possible victòria de l'oposició centre-esquerra. Fins dimecres o dijous no hi haurà els resultats definitius de les eleccions d'ahir, però el bloc progressista té un avantatge de 3 escons. L'extrema dreta, que aspirava a formar part d'un govern conservador, ha perdut 11 diputats. I la crisi migratòria a Ceuta passa factura al PSOE, que cau 2 punts en estimació de vot, això segons l'última enquesta del CIS, però continua al capdavant. El PP pràcticament no es mou i escurça la distància amb el PSOE a 5 punts i mig. Qui més puja és Vox, més d'un punt. Arrenca el curs per als alumnes de formació professional amb un nou rècord de matriculats. Són 76.000 alumnes nous, 5.400 més que el curs passat. El govern treu pit de l'augment de la demanda i diu que el creixement d'alumnes encara no ha tocat sostre. L'actor nord-americà Kevin Bacon se suma a Danny DeVito i Peter Jackson com un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. El també director i productor rebrà a Sitges un dels grans premis honorífics al costat de la seva dona, Kira Sedgwick, i presentaran junts la comèdia de terror Family Movie. I els Amics de les Arts, Tomeu Penya i l'Elèctrica d'Arma actuaran aquesta tardor en el festival Música sota les Estrelles, en plena Serra del Montsec. També hi cantaran Lluís Sánchez i les germanes Nederman, una proposta que combina música i observació de l'univers i ara, per primer cop, gastronomia.
1: Esports.
2: Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió de jugar com a blaugrana. És part d'una entrevista que s'emetrà a partir de les 7 del vespre. Un altre jugador del Barça, Lamine Yamal, assegura en una entrevista a Universo Valdano que es veu mereixedor de la pilota d'or que s'atorgarà a final del mes vinent. I Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, es posa com a objectiu guanyar demà el Rayo Vallecano i divendres l'Elx per fer un 9 de 9 punts possibles abans de l'aturada pels partits de seleccions. La cinquena jornada de la primera divisió es tanca avui a les 9 amb el Villarreal Betis.
0: I pel que fa al temps, esperem una tarda assolellada i càlida. Gairebé no hi haurà cap núvol. Les màximes es mouran entre els 30 i els 35 graus i seran més altes a Ponent, les Terres de l'Ebre i al nord-est. Demà tindrem un dia molt semblant, amb sol i alguna nuvolada de tarda i més calor a la meitat oest i els valors més alts poden arribar als 37.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 21%.

La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita. Diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros. Ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.

0: Ciudad Info.
1: Bona tarda, són les 5. Moment de repassar les informacions més destacades d'aquesta tarda i comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit equip viari.
2: Es mantenen les retencions a la P7 a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Girona per un accident ja retirat, a la C16 Terrassa direcció Barcelona per un altre accident que talla un carril i a les rondes de Barcelona força congestionades en tots dos sentits de la marxa.
1: Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial de la que se'n beneficia la Xina i assegura que no calen més controls sobre el seu desenvolupament. La Unió Europea i Pequín reclamen més salvaguàrdies de la seguretat. Alguns experts també reclamen regulació, però rebaixen l'alarma.

0: sobre la intel·ligència artificial. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys. Segons el Departament de Justícia, les condemnes de presó a multireincidents i l'agilitat en els processos penals expliquen part d'aquest increment. La crisi migratòria a Ceuta passa a facturar al PSOE, que cau 2 punts en estimació de vots, segons l'última enquesta del CIS, però continua al capdavant. El PP pràcticament no es mou i escurça la distància amb el PSOE a 5,5 punts. Qui més puja és Vox, més d'un punt. Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat, que ara ja té 18 anys, ha reconegut els fets en una vista de conformitat als jutjats de Lleida. Els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'han unit avui per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. Els tres líders s'han reunit en una cimera a Cardiff en un moment en què, per primera vegada, aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Els Amics de les Arts, Tomeu Penya i l'Elèctrica d'Arma actuaran aquesta tardor en el festival Música sota les Estrelles, en plena Serra del Montsec. També hi cantaran Lluís Sánchez i les germanes Nederman, una proposta que combina música i observació de l'univers i ara, per primer cop, també gastronomia.
1: Esports. Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió de portar la samarreta blaugrana. És part d'una entrevista que s'emetrà a partir de les 7 del vespre. Un altre jugador del Barça, Lamine Yamal, assegura en una entrevista a Universo Valdano que es veu mereixedor de la pilota d'or que s'atorgarà a final del mes vinent. I Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, es posa com a objectiu guanyar demà a Rayo Vallecano i divendres l'Elx per fer un 9 de 9 punts possibles abans de l'aturada pels partits de seleccions. La cinquena jornada de la primera divisió es tanca avui a les 9 amb el Villarreal Betis.
0: I pel que fa al temps, tarda assolellada i càlida, gairebé no hi haurà cap núvol. Les màximes es mouran entre els 30 i els 35 graus i seran més altes a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Nord-Est. Demà tindrem un dia molt semblant, amb sol i alguna nuvolada de tarda i més calor a la meitat oest, i els valors més alts poden arribar als 37 o 38 graus.
2: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts de les 5, us informa Agustí Serrat.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. En un missatge en la xarxa...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 20%.

0: But you're just a boy.
1: Informació, proximitat, música...
2: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Les 6, bona tarda. I obrim aquesta hora, dèiem, fent un cop d'ull ràpid a l'estat del trànsit. Clàudia Serra, equip viari, bona tarda.
1: Bona tarda. Lentitud durant més de 14 quilòmetres a l'AP7 en sentit nord, derivat d'un accident ja retirat que ocupa el voral a Barberà. Cua també a la C16 Terrassa, sentit Barcelona, per dos accidents diferents que tallen un carril, i a aquesta hora retencions en punts habituals a l'àrea de Barcelona d'entrada a la ciutat i a les rondes.
0: La majoria de borses registren caigudes arrossegades per les companyies tecnològiques, pels interrogants sobre el futur de la intel·ligència artificial i el debat apocalíptic que podria provocar la seva autonomia. Els experts posen en dubte els interessos que hi ha darrere l'alarma, que poden respondre a altres voluntats empresarials. Sobre aquesta qüestió, Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial, de la qual se'n beneficia la Xina, i assegura que no calen més controls sobre el seu desenvolupament. La Unió Europea i Pequín reclamen més salvaguardes a la seguretat. Alguns experts també reclamen regulació, però rebaixen l'alarma sobre la IA.

0: A Catalunya, les presons freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys. Segons el Departament de Justícia, les condemnes de presó a multireincidents i l'agilitat en els processos penals expliquen part d'aquest increment. I en l'àmbit polític us estem explicant que la crisi migratòria a Ceuta passa factura al PSOE, que cau 2 punts en estimació de vot, això segons l'última enquesta del CIS, però continua al capdavant. El PP pràcticament no es mou i escurça la distància amb el PSOE a 5.5 punts. Qui més puja és Vox, que ho fa més d'un punt. Salvador Illa plantejarà en una conferència aquest vespre les prioritats del govern català per als propers anys. La compareixença coincideix amb l'equador del mandat del president de la Generalitat. Junts per Catalunya no veu futur a l'actual govern i Esquerra Republicana i els Comuns, socis parlamentaris d'Illa, li demanen que no faci gala d'haver resolt els problemes del país. I la jutgessa que porta el cas de l'Adán al País Valencià ha prorrogat mig any més la investigació. Ho justifica per la complexitat de la causa i perquè encara ha de prendre declaració a diversos afectats i testimonis. En l'àmbit cultural, una notícia que hem conegut fa pocs minuts. La banda britànica Oasis actuarà a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol. Els dos concerts dels germans Gallagher a Catalunya seran a l'Estadi Olímpic. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous amb preus situats entre els 85 i els 255 euros.
1: Esports.
2: Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió per vestir la samarreta blaugrana. És part d'una entrevista que s'emetrà a partir de les 7 del vespre. Un altre jugador del Barça, Lamine Yamal, assegura en una entrevista a Universo Valdano que es veu mereixedor de la pilota d'or, que s'atorgarà a final del mes vinent. I Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, es posa com a objectiu guanyar demà el Rayo Vallecano i divendres l'Elx per fer un 9 de 9 punts possibles abans de l'aturada pels partits de seleccions. La cinquena jornada de la primera divisió es tanca avui a les 9.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música al teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 26%.

com ens preparem per les pandèmies que han de venir? Què és el concepte d'una sola salut? Dins el cicle Arbúcies al món, arriba la conferència sobre zoonosi a càrrec de Ferran Tarrés Freixas, investigador en virologia. Apunta la data, divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats d'Arbúcies. Descobreix la ciència que connecta la nostra salut amb el planeta. T'hi esperem!

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Tornem a ser aquí una temporada més amb la secció de les recomanades.
3: I per la setmana del dilluns 14 al divendres 18 de setembre, l'activitat que hi ha programada és per el divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la Llar de Jubilats, una nova conferència d'Arbúcies al món, en aquest cas una xerrada que porta per títol Zoonosis i una sola salut, com ens preparem per les pandèmies del futur, que anirà a càrrec de Ferran Tarrés i Freixes, investigador en virologia. Això és tot per aquesta setmana i ens trobem la setmana que ve amb més activitats.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
4: Aquests dies també hem començat a disputar els primers partits amistosos de pretemporada, que ens serveixen per començar a agafar ritme i veure com evolucionen els equips abans de l'inici de les competicions. Un dels equips que ha tingut una primera presa de contacte és el nostre cadet femení, que va participar en un torneig a Girona organitzat pel SESET. Per elles, era una bona oportunitat per començar a competir, ja que aquesta temporada estrenen categoria i afronten el seu primer any com a cadet. Les sensacions van ser molt bones. El cos tècnic ens va traslladar un missatge molt positiu sobre el que vam veure a la pista, tant pel que fa al joc com, sobretot, l'actitud i les ganes de les jugadores. És un equip que encara té molta feina per davant i que s'haurà d'anar adaptant a aquesta nova categoria. Però aquest primer contacte ens deixa molt bones sensacions. I aquesta setmana les tornarem a tenir en acció, aquesta vegada a casa. Dijous, a les 7 de la tarda, el cadet femení jugarà un partit amistós al nostre pavelló. Així que animem a totes aquelles persones que els agradi el bàsquet, famílies, jugadors i jugadores del club, a venir a veure-les i animar-les. Tenim ganes de tornar a veure ambient de bàsquet a les grades. També ha disputat un amistós el nostre júnior, en aquest cas contra el Lloret, un partit que va acabar amb victòria del CBA i amb una diferència àmplia en el marcador. Més enllà del resultat, aquests partits serveixen sobretot per agafar ritme, treballar conceptes i arribar tan preparats com sigui possible a l'inici de la competició. El CBA continua. Ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.
5: Hola a tots. Anem amb una mica de resum del futbol arbociencc. El primer equip ha jugat dos partits amistosos aquesta setmana passada. El dimecres va golejar 8-1 al Sant Antoni, equip recent ascendit de quarta catalana a tercera catalana. I el dissabte va també golejar les franqueses, equip de tercera catalana, per 4-1. Els dos partits, com diuen, els resultats còmodes, i va permetre fer molts canvis d'una part a l'altra, seguir incorporant a la gent i preparant-se pel que ve. Respecte al futbol base, ens centrarem en els alevins aquesta setmana, amb victòries del sub-12 i del sub-11, i amb l'empat del sub-11 B, de l'alevi de Consell, seguint preparant la temporada, la pretemporada. Llavors, no podríem oblidar-nos de la remuntada de 0-3 a 4-3 de l'infantil, també que cal destacar-ho. I respecte a la setmana que ve, comentar que ja comença la lliga del primer equip, diumenge, a 1:15, a la Bisbal, contra el bisbalenc, i destacar també que comença una altra lliga, la del Benjamí sub-10 d'en Joan Vall-Llosera, que aquest any competirà a Preferent, i també comença la lliga la setmana que ve. Molta sort a tots. Som-hi!
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. Moment de rebassar les informacions més destacades d'aquesta tarda i comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit. Clàudia Serra.
2: Circulació complicada a aquesta hora a l'àrea de Barcelona. Destaquen la ronda, sobretot en sentit Besòs, a la ronda de dalt d'Esplugues de Sarrià i a la ronda litoral de la zona franca a la Barceloneta. També d'entrada a la ciutat per la C58 i la C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat i la B23 d'Esplugues cap a la Diagonal.
1: Pendents a aquesta hora de la conferència de Salvador Illa, que ha de començar d'aquí a molt pocs minuts a les drassanes de Barcelona, en què explicarà les prioritats del govern català per als propers anys. La compareixença coincideix amb l'equador del mandat del president de la Generalitat. Junts per Catalunya no veu futur a l'actual govern i Esquerra Republicana i els comuns, socis parlamentaris d'Illa, li demanen que no faci gala d'haver resolt els problemes del país. La majoria de borses registren caigudes arrossegades per les companyies tecnològiques pels interrogants sobre el futur de la intel·ligència artificial i el debat apocalíptic que podria provocar la seva autonomia. Els experts posen en dubte els interessos que hi ha darrere l'alarma que poden respondre a altres voluntats empresarials. I Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial de la qual se'n beneficia la Xina. Assegura que no calen més controls sobre el seu desenvolupament. La Unió Europea i Pequín reclamen més salvaguardes a la seguretat i alguns experts també reclamen regulació, però rebaixen aquesta alarma sobre la IA. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. L'augment de la població reclusa és d'un 23% en 5 anys. Segons el Departament de Justícia, les condemnes de presó a multireincidents i l'agilitat en els processos penals expliquen part d'aquest increment. La jutgessa que porta el cas de la Dana al País Valencià ha prorrogat mig any més la investigació.

0: fica per la complexitat de la causa i perquè encara ha de prendre la declaració a diversos afectats i testimonis. Els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord s'han unit avui per reivindicar el seu dret a l'autodeterminació i un futur dins de la Unió Europea. Els tres líders s'han reunit en una cimera a Cardiff en un moment que per primera vegada aquests tres territoris tenen governs independentistes alhora. I la banda britànica Oasis actuarà a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol. Els dos concerts dels germans Gallagher a Catalunya seran a l'Estadi Olímpic. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous amb preus situats entre els 85 i els 255 euros.
1: Esports. Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió per vestir la samarreta blaugrana. És part d'una conversa que s'emetrà a partir de les 7 del vespre. Un altre jugador del Barça, Lamine Yamal, assegura en una entrevista a Universo Valdano que es veu mereixedor de la pilota d'or, un guardó que s'atorgarà al final del mes vinent. I Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, es posa com a objectiu guanyar demà Rayo Vallecano i divendres l'Elx per fer un 9 de 9 punts possibles abans de l'aturada pels partits de seleccions.
0: I pel que fa al temps, tarda sense núvols i càlida. Les màximes més altes han arribat als 36 o 37 graus a l'interior de l'Ebre i també al nord-est. Demà tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda i farà més calor a la meitat oest. De fet, serà el dia més càlid de la setmana. Les màximes més altes podran arribar als 37 o 38 graus.
2: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de
5: 30 graus
4: i una humitat del 28%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.
1: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir?
1: Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.

va dormir res. I el vespre següent, i ara al carrer,

0: Són les 8 del vespre, estem escoltant a 3 Catinfo en directe el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ara mateix està pronunciant des del Museu Marítim de Barcelona. La conferència El futur és aquí, fent balanç dels 2 anys de presidència i també marcant les directrius del proper curs polític. El seguim escoltant.
1: Vull acabar amb una invitació. Els invito a imaginar la Catalunya dels propers 10 anys. Imaginar és comprometre's. Recordem que res no és automàtic. Cal escoltar, cal ser receptius a totes les mirades, cal cercar acords, però sobretot cal fer. Cal governar amb decisió i fermesa, amb agilitat, amb sensibilitat, amb eficàcia. Ho tenim tot per imaginar i fer realitat la Catalunya que volem. Amb un sistema de salut i educació públics de màxima qualitat i accessibles per a tothom, amb el parc d'habitatge públic més gran que mai s'hagi aixecat, amb una ciutadella del coneixement al cor de Barcelona, amb el campus Trueta a Girona i la quarta generació del sincrotró Alba, Cerdanyola del Vallès, des d'on impulsar nous avenços científics. Podrem pujar al Trencamp per admirar el llegat romà de Tarragona i treballar el nou polígon Torreblanca de Lleida, que també disposarà de la nova estació de tren intermodal. La nostra cultura brillarà amb més força encara i disposarà del hub audiovisual més important del sud d'Europa, el Catalunya Media City, i d'un museu nacional d'art ampliat. El català seguirà guanyant nous parlants, nous espectadors i nous vectors. Els convido a sumar-hi el seu projecte, a cada ciutat, a cada poble i a cada barri. Cadascú ha de portar la seva contribució. Tots plegats hem de respondre col·lectivament al desafiament del nostre temps. Tal com ens ha dit el president Pujol en el seu darrer missatge, tenim motius per l'esperança i la fe i l'optimisme s'encomana si hi ha ganes de ser i d'anar endavant. També el president Montilla ens ha fet una crida a tenir més optimisme i més confiança en nosaltres mateixos i en les nostres institucions d'autogovern. Tot aquest futur és aquí, just a l'altre costat d'aquestes parets històriques de les Reials Drassanes. Aquesta és la Catalunya que estem fent realitat. Amb esperança, sense odi. Amb confiança, sense por. Amb optimisme, sense resignació. Amb ambició, sense conformisme. Amb generositat, sense egoisme. Amb diàleg, sense imposicions. Amb esforç, sense indolència. Amb convivència, sense confrontació. Amb acció, sense immobilisme. Amb les mans, les veus i les idees de totes les persones que compartim Catalunya. Amb consciència, amb responsabilitat i amb exigència. Amb valors i amb raons. El futur el guanyarem amb més i millor Catalunya que mai. Moltes gràcies i visca Catalunya.

0: Doncs hem escoltat en directe aquesta conferència del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha fet des de les drassanes de Barcelona, una conferència en les que el president de la Generalitat ha fet balanç dels dos anys de presidència i també ha marcat les directrius del govern de cara al proper curs polític, que tot just ara comença. Salvador Illa ha anunciat un pla de climatització per als centres educatius públics del país en 5 anys. Ha dit que s'actuarà sobre els 2.530 centres i es mobilitzarà, segons ha avançat el president de la Generalitat, fins a 2.500 milions d'euros fins al curs 2030-2031, un pla que s'aprovarà demà al Consell Executiu. Sentim el president Illa quan ha fet aquesta explicació d'aquest pla.
1: El govern posarà en marxa el pla per climatitzar tots els centres educatius públics i totes les residències públiques de gent gran de Catalunya. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.500...
2: Ràdio Arbúcies.
3: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 51%.

Com ens preparem per les pandèmies que han de venir? Què és el concepte d'una sola salut? Dins el cicle Arbúcies al món, arriba la conferència sobre zoonosi a càrrec de Ferran Tarrés Freixas, investigador en virologia. Apunta la data, divendres 18 de setembre a les 7 de la tarda a la llar de jubilats d'Arbúcies. Descobreix la ciència que connecta la nostra salut amb el planeta. T'hi esperem!

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 62%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 69%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 68%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 65%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.